0: E bonjour a tutes, bonjour a tutos, benvenuto din la vostro emissio occitano Furoburo, in directe, realizzato in partenaria amb l'associatio Aquiloc. A questo emissio es diffusito per Decibel FM, Antenne Doc, Bram FM, Brenige FM, Radio Galaxy, Radio Grand Brive, Radio Lengadoc, Radio Libre en Périgord, Radio Occitanio, Radio País e Radio Vicente. Al programa d'aquest estiu de 2026, que serà la darrera emissió de la SASU. Hi haurà l'actualitat del moment e un nouvel cop de projectu. Hi haurà també d'idees de sortides en Carsi e al Dela, mas també de musico occitano actualo amb l'Atalbero, le duo Meunier Villeneuve e Tanner de Drac, mas pel moment anan escuta la roulotte. C'est Stéphane au micro et c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver.
1: Envie de passer un bon moment? Vous êtes sur la bonne radio. Vous êtes sur la bonne radio.

0: Carob, tout de suite, faisait une place à l'actualité du moment.
1: David Groclode publicò un ensaggio poderoso sulla diversità. Il giornalista Biarnès pausò una guide critique e rigorosa sull'uniformizzazione linguistica e defende la diversità come un gioco democratico e ecologico maggio. Joan Thomas. David Groclode publicò La diversité pour survivre au réchauffement climatique et au refroidissement culturel, un libro che tutto occitanista, anti-occitanista, ecologista, democrato, de tutto burro, ha delegit. Un libro de tesis tutos pla argumentados e illustrados de exemples des melius. Un libro pla escrit, clar, una paraula su su linguistico, es pas la d'un universitari mas d'un home que sap so que dits e cusat dire. L'autu es giornalista e ha trabalhat tutto sabido su la questio linguistico de mes pla d'autros tematicos. Dins aquel ensaig de 37 capítols, David Groclode enviais pausó les qüestions de la diversitat de les llengües i respon a les qüestions matxes que totes haven augit pausar pels que pensen uniformitat i unicitat. Porto una gaire crític sul biaix de considerar les llengües en França o dins els països que respecten pas mai la diversitat cultural o que la diversitat dels biotopes. Estava analitzat amb una plagranda finesa el joc francès per escafar i remandar les escobillos les llengües altres que la del rei. S'havia estudiat les qüestions del bilingüisme, dels traumatismes impausats per la negació de la segregació lingüística. Un bilanç de la diversitat lingüística pla muntat que manco pas de mettre en paral·lel la diversitat lingüística i la diversitat biològica. L'autu se contento pas d'analitzar la situació linguistica en França, mas la met caro a caro amb d'autres situacions, especialment en Amèrica Latina, so que dubris los horizons de recerca. Una grande riquesa d'informacions e de donados bibliográficos. De responsos a forso questius que us pausats sul perquè de la situació linguistica un sem. Un sol punt negre l'editu l'adeu desconegut del públic, des libraris e des medias. Ne caldrà fa una segunda edició a cod d'un gran editu parisenc ailas. Mas dubtam pas que d'exemplaris seran mandats als grans jornals sensibles a la diversitat.
2: Furo burro!
3: Sí!
4: Wow!
3: N'est-ce pas?
1: A 609, le Consell d'Estat confirma sa legalitat. Los jutges creuen que el projecte respon a de rasos imperatius d'interès públic maggi, malgrat les crítiques persistents dels experts i dels grups environmentals. El Consell d'Estat ha definitivament validat les autoritzacions environmentals per l'autoestrada al 69 i meten fi a tal a mai de 3 anys de batalles legals a l'entorn d'aquel projecte que pretén de religar Toulouse a Castros son rapporto Liberación. Dins una decisió emesa el 29 de juny passat, el Mainau Tribunal Administratiu refusat els recursos d'associacions opausades a la construcció i confirmat que l'infraestructura respondió a un motiu dominant d'interès públic maggi. Els jutges decidiguen que els beneficis esperats del projecte, inclús en un temps de viatge reduït, la seguretat diario afurtido, lo desenvolupament econòmic e una qualitat de vida migliorada justifiquen les exempcions acceptades a la protecció de la fauna e de la flora. Considerar un tabé que cap de solució alternativa satisfacent era pas estado demostrado e que les mesures previstes mantendrien un estatut de conservació favorable de les espècies protegides. Los opausants, paments, denuncien una decisió que consideren contrari als avertiments dels científics i dels experts independents. El col·lectiu La Bio és Lliure creu que aquest projecte simbolitza una política incompatible amb els imperatius climàtics i met en evidència la destrucció de les zones humides, de les terres agrícoles i dels ecosistemes per un gran limitat de temps per la circulació motoritzada. Aquesta decisió met fi a una lunga battaglia legale. En febrer de 2025, la Cort Administrativa de Toulouse annullet los permeses environnementals del projecte en decidissent que complissió pas una exigència d'interès públic dominant. S'aquela que la sentència foguet revirada qualques meses mai tard per la Cort Administrativa d'Apel·lació Tolosana que autoritzat la represa dels treballs. Del temps que les autoritzacions environmentals s'arro definitivos, l'Utalier demora sujette a diversos enquistos penals ligados a la presumida ocupació illegal de desenats d'hectares de terra utilitzats per l'obrat. Aquelles procedures són separades del litigi administratiu que és ara barrat.